Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 82%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 82%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 84%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 86%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 86%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 91%.

0: Les 8, bon dia. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit, equip viari, endavant.
1: Intensitat ara a la P7, la C15 i la Nacional 340 als voltants de Vilafranca del Penedès perquè cal circular més a poc per la pluja. A més, hi ha les retencions habituals d'entrada a Barcelona per la C58 i la P7 al Vallès i per la B23 i la 2 al Baix Llobregat. Recordem també que la P7 continua tallada a Vandellós en sentit nord per un accident aquesta matinada amb un camió implicat. I pel que fa al transport públic, s'han suspès els trens d'alta velocitat que circulen per Catalunya entre les 9 i les 11 per la previsió de pluges i també estan suprimits els trens de mitja distància.
0: I és que avui a Catalunya està en alerta per pluges intenses al litoral i al prelitoral. Les tempestes que ja afecten les comarques del sud poden arribar a acumular 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil, que compareix en pocs minuts, no ha ordenat restriccions, però recomana extremar les precaucions i fer seguiment del fenomen. Ho seguirem en directe a 3Cat Info. El president espanyol Pedro Sánchez portarà avui al Consell de Ministres un nou decret d'habitatge que allunya l'acord amb Junts i tampoc no acontenta ni Esquerra ni Sumar. A la vigília i enmig de protestes ciutadanes, Sánchez va fer una darrera crida des de Barcelona a la responsabilitat dels partits per tirar-lo endavant. La Mari Carmen podrà tornar al seu pis de Madrid, d'on va ser desnonada la setmana passada. L'empresa immobiliària ha arribat a un acord amb els representants de la dona de 87 anys que tindrà un nou contracte per 500 euros al mes durant 8 anys. A les 4 de la tarda, el Parlament acollirà un nou debat de política general. La sessió arrencarà amb la intervenció del president Salvador Illa, que farà balanç i plantejarà el full de ruta per a la segona part del mandat. Demà serà el torn dels grups i dijous acabarà amb les votacions de les propostes de resolució. El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés i carrega contra el Suprem per una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fa en l'esborrany de sentència de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar la setmana que ve. Mentrestant, l'Audiència Nacional Espanyola dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme. El govern anuncia ajudes extraordinàries als agricultors i ramaders més afectats per la sequera i l'encariment dels carburants. Unió de Pagesos critica que no es plantegin per a tot el sector. I el Barquer és el gran triomfador de la novena edició dels Premis Teatre Barcelona. La producció del Teatre Lliure, dirigida per Julio Manrique, s'ha endut 3 guardons, millor espectacle teatral, millor direcció i millor interpretació de repartiment per a la Imma Colomer. Per Magel i el musical Germans de Sang també han recollit premis importants.
2: Esports.
3: El Futbol Club Barcelona exigeix que el president del Madrid es rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira i amenaça amb una querella criminal. El jutge ja ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi l'acte de conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. La selecció espanyola masculina de futbol s'enfronta aquest vespre a Croàcia, a Sevilla, en la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA, amb Lamine Yamal com a gran reclam. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que farà rotacions. I en bàsquet, el Barça afronta aquesta tarda a les 6 la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai, que entrena Xavi Pascual.
0: Pluja intensa, ho dèiem al començar, i localment torrencial entre el nord del Camp de Tarragona i la costa central. Al llarg de tota la jornada es mantindrà aquest risc de pluja de caràcter força.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música, el teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 91%.

0: En punt les 9 del matí. La inflació es dispara el 4,9% arran de l'escalada dels carburants. És la xifra més elevada des del febrer de fa 3 anys. Per combatre aquest encariment, el Consell de Ministres aprovarà avui mesures per mitigar l'impacte del xoc energètic derivat del conflicte a l'Orient Mitjà. Negociacions in extremis fins poc abans que comenci aquest Consell de Ministres del Govern espanyol amb les forces polítiques sobre el decret d'habitatge. I de moment les posicions a dreta i esquerra del PSOE no troben encaix fins al punt que dins el Govern de Coalició Suma avisa que no donarà suport a un decret de mínims. Ja ha plogut amb intensitat en algunes poblacions del Penedès i l'Anoia i les tempestes que van de sud a nord ja descarreguen al Barcelonès. Protecció Civil demana que s'extremi la prudència, sobretot fins al migdia, quan es preveu que s'allargui aquest episodi intens, i no descarta enviar un nou SLR, però més localitzat. Aquesta tarda el Parlament acollirà un nou debat de política general. La sessió arrencarà amb la intervenció del president Salvador Illa, que farà balanç i plantejarà el full de ruta per la segona part del mandat. Demà serà el torn dels grups i dijous acabarà amb la votació de les propostes de resolució. El president del TC avala l'amnistia als líders del procés i carrega contra el Suprem per una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fan l'esborrany de sentència de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar la setmana que ve. La companyia OpenAI suspèn el llançament del seu nou model per la preocupació en la seguretat. Les proves de concepte amoïnen als desenvolupadors, que veuen com el sistema va més enllà de les ordres originals. La previsió de pluges dels pròxims dies podria millorar la producció d'oli al Camp de Tarragona i Lleida, sobretot a les plantacions de secà. En canvi, a l'Ebre, la sequera i la calor de l'estiu fan preveure una mala collita, pel que fa als preus pendents, com és habitual, de la producció andalusia. I la Seu d'Urgell es queda sense cinema i no està clar si es reprendran les projeccions. Les propietàries del cinema Guiu es jubilen i negocien amb l'Ajuntament la continuïtat de l'equipament. El consistori descarta la compra per un preu massa elevat.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Futbol Club Barcelona exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira i amenaça amb una querella criminal. El jutge ja ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi l'acte de conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. La selecció espanyola masculina de futbol s'enfronta aquest vespre a Croàcia-Sevilla en la segona jornada de la Lliga de les Nacions, amb Lamine Yamal com a gran reclam. I en bàsquet, el Barça afronta aquesta tarda a les 6 la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai, que entrena Xavi Pascual.
0: Titular del trànsit, Mireia.
3: A l'Anoia cal circular amb lentitud per la pluja a la 2 entre Castellolí i Abrera, i el mateix passa a la P7 entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. A banda d'això, recordem que continua tallada la P7 de l'Ametlla a Vandellòs per un accident en sentit nord, i es mantenen les retencions a la P7 a Mollet i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
0: Pluja intensa i localment torrencial, com us explicàvem, entre el nord del Camp de Tarragona i la costa central. Al llarg de tota la jornada es mantindrà aquest risc de pluja de caràcter fort, sobretot entre el litoral i prelitoral. A la tarda s'anirà traslladant a les comarques de Girona.
4: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts.
5: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
6: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 93%.

0: Bon dia, són les 10. Protecció Civil acaba d'enviar un nou SOS alerta al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i l'Anoia, en què es recomana no sortir a l'exterior ni circular en vehicle durant les pròximes 3 hores per l'episodi de pluja que escombra el país. Renfe ha suspès el servei d'alta velocitat i mitjana distància des de les 9 i fins les 11 del matí. S'endarrereix el Consell de Ministres mentre el PSOE i Sumar continuen negociant el decret d'habitatge que volen aprovar avui. Sumar avisa que no acceptarà un decret de mínims que no sigui ambiciós per acabar amb els desnonaments i garantir el dret dels ciutadans a tenir un lloc per viure. La inflació es dispara al 4,9% arran de l'escalada dels carburants. És la xifra més elevada des del febrer de fa 3 anys. Per combatre aquest encariment, el Consell de Ministres aprovarà avui mesures per mitigar l'impacte del xoc energètic derivat del conflicte a l'Orient Mitjà. A les 4 de la tarda, el Parlament acollirà un nou debat de política general. La sessió arrencarà amb la intervenció del president Salvador Illa, que farà balanç i plantejarà el full de ruta per a la segona part del mandat. Demà serà el torn dels grups i dijous acabarà la votació de les properes de les propostes de resolució. L'Iran amenaça de castigar les infraestructures de la regió si no hi ha garanties per a ells. És l'amenaça del negociador en cap de Teheran mentre esperen una resposta oficial dels Estats Units a la proposta de reobertura d'Hormuz. Donald Trump, que ja la va rebutjar, creu que aviat s'acabarà el conflicte. La companyia OpenAI suspèn el llançament del seu nou model per la preocupació en la seguretat. Les proves de concepte amoïnen els desenvolupadors que veuen com el sistema va més enllà de les ordres originals. L'enquistament del conflicte laboral provoca que la policia local de Palamós, al Baix Empordà, deixi de fer hores extres. El sindicat CESIF denuncia la sobrecàrrega de feina derivada de la falta d'efectius. El Barquer és el gran triomfador de la novel·la de la novena edició dels Premis Teatre Barcelona. La producció del Teatre Lliure, dirigida per Julio Manrique, s'han dut 3 guardons. Millor espectacle teatral, millor direcció i millor interpretació de repartiment per a Imma Colomer. Per Magel i el musical Germans de Sang també han recollit premis importants.
1: Esports.
2: El Futbol Club Barcelona exigeix que el president del Madrid es rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira i amenaça amb una querella criminal. El jutge ja ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi l'acte de conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. La selecció espanyola masculina de futbol s'enfronta aquest vespre a Croàcia-Sevilla en la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA i amb Lamine Yamal com a gran reclam. I en bàsquet, el Barça afronta aquesta tarda a les 6 la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai. Un equip que entrena un ex-blaugrana, Xavi Pasqual.
0: Pluja intensa i torrencial al Baix Llobregat i Vallès Occidental o comarques pròximes fins a primera hora de la tarda. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts i acumulacions de més de 100 litres amb inundacions. Al llarg de la tarda, la pluja més intensa es desplaçarà a les comarques de l'est de Girona.
3: 3Cat Info.
0: Bon dia, passant 3 minuts i mig de les 10 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 11. Bon dia.
3: 3Cat Info.
0: Protecció Civil acaba d'enviar un nou SOS alert al Baix Llobregat, a l'Anoia i a l'Alt Penedès pel risc d'inundacions per les pluges intenses. Demana extremar la precaució i la prudència i busca zones elevades, sobretot fins al migdia, que és fins quan es preveu que s'allargui aquest episodi intens. Anem cap a la Seu d'Interior, a Barcelona. Allà hi ha la Montse Poblet. Montse, bon dia.
4: Bon dia. Des d'aquí, Protecció Civil ha enviat aquest SOS alert al Baix Llobregat, l'Anoia...
5: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
6: La banda sonora del teu dia.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 94%.

0: 3CAT Info.
1: Són les 11. Protecció Civil envia un nou alerta al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i l'Anoia per risc d'inundacions. Ens recomana no sortir a l'exterior ni circular en vehicle durant les pròximes 3 hores. Renfe ha suspès el servei d'alta velocitat i mitjana distància i hi ha incidències a Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat. A l'aeroport hi ha afectacions a més d'un centenar de vols. Amb una hora de retard ha començat el Consell de Ministres que té previst aprovar el decret d'habitatge, mentre el PSOE i Sumar, els dos socis de govern, continuen negociant les mesures que s'hi inclouran. El govern espanyol limitarà l'encariment del preu del gas natural i del butà dins el paquet de mesures anticrisi que ha d'aprovar avui. També podria prorrogar la bonificació dels combustibles. Precisament l'increment de preu dels carburants ha contribuït a un fort augment de la inflació. Aquest setembre l'alça de preus s'ha disparat fins al 4,9% al conjunt de l'estat espanyol. Catalunya no pot saber quants alumnes fan absentisme escolar perquè no hi ha un registre comú. Equitat.org reclama un sistema únic de dades per detectar els casos i actuar abans que puguin acabar en abandonament dels estudis. La previsió de pluges dels pròxims dies podria millorar la producció d'oli al Camp de Tarragona i Lleida, sobretot a les plantacions de secà. En canvi, a l'Ebre, la sequera i la calor de l'estiu fan preveure una mala collita. Pel que fa als preus, pendents, com és habitual, de la producció a Andalusia. L'enquistament del conflicte laboral provoca que la policia local de Palamós, al Baix Empordà, deixi de fer hores extres. El sindicat CESIF denuncia la sobrecàrrega de feina derivada de la falta d'efectius. El muntatge al Barquer del Teatre Lliure lidera amb 3 guardons la novena edició dels Premis Teatre Barcelona. Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat.
0: Esports.
2: El Futbol Club Barcelona exigeix que el president del Madrid es rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira i amenaça amb una querella criminal. El jutge ja ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi l'acte de conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. La selecció espanyola masculina de futbol s'enfronta aquest vespre a Croàcia en la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que farà rotacions i ha descartat el davanter de l'Espanyol, Roberto. I en bàsquet, el Barça afronta aquesta tarda a les 6 la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai, un equip que entrena l'exblaugrana Xavi Pascual.
1: Pluja intensa i torrencial al Baix Llobregat i Vallès Occidental o comarques pròximes fins a primera hora de la tarda. Es poden superar els 40 mil·límetres en 30 minuts i acumulacions de més de 100 mil·límetres amb inundacions. Al llarg de la tarda, la pluja més intensa es desplaçarà a les comarques de l'est de Girona.
0: 3CAT Info.
1: Passen 3 minuts de les 11 del matí. Bon dia, us parla Mireia Sala. Protecció Civil ha enviat un nou alerta al Baix Llobregat, a l'Anoia i a l'Alt Penedès pel risc d'inundacions per pluja intensa. Demana que s'extremi la prudència i es busquin zones a la...
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 95%.
6: Dame tu luz y yo conozco el camino. Estamos de huida, es la carretera. Dejamos atrás un barrio atascado, un lago estancado. 19 años, pesa el recuerdo. Pasan las luces al revés por el retrovisor. Mi brazo, mi mano en tu regazo. Te miro de reojo si sigues a mi lado.

0: Les 12, bon dia. Protecció Civil envia un nou SLR al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i l'Anoia per risc d'inundacions. El telèfon d'emergència 112 ha rebut prop de 250 trucades per unes 200 incidències per les pluges. A més, continuen les afectacions als trens d'alta velocitat, mitjana distància i rodalies. A l'aeroport, les cancel·lacions i retards afecten més d'un centenar de vols. Amb una hora de retard ha començat el Consell de Ministres que té previst aprovar el decret d'habitatge mentre el PSOE i Sumar, els dos socis de govern, continuen negociant les mesures que s'inclouran. El govern espanyol limitarà l'encariment del preu del gas natural i el votar dins del paquet de mesures anticrisi que ha d'aprovar avui. També podria prorrogar la bonificació dels combustibles. Precisament, l'increment del preu dels carburants ha contribuït a un fort augment de la inflació. Aquest setembre, l'alça de preus s'ha disparat fins al 4,9% al conjunt de l'estat espanyol. Crida de Brussel·les als socis europeus a la contenció en la despesa energètica. La petició de reduir el consum de gas i electricitat coincideix amb els mesos de més fred i arriba davant la preocupació per l'estat de les reserves de gas a Europa. El deute de França es dispara fins a nivell rècord i augmenta el segon trimestre fins al 119% del PIB i arriba a més de 3 bilions i mig d'euros, un deute que gairebé duplica el 60% del deute del PIB recomanat per Europa. Avui els treballadors públics es mobilitzen al país per reclamar millores salarials i més recursos. Catalunya no pot saber quants alumnes fan absentisme escolar perquè no hi ha un registre comú. Equitat.org reclama un sistema únic de dades per detectar els casos i actuar abans que puguin acabar en abandonament dels estudis. El veterà músic nord-americà Stevie Wonder, de 76 anys, publica 4 temes inèdits que van quedar fora del disc Song in the Key of Life, un treball que, amb què va guanyar ara fa 50 anys el seu tercer premi Grammy al millor àlbum.
1: Esports.
2: La selecció espanyola masculina de futbol s'enfronta aquest vespre a Croàcia en la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El davanter de l'Espanyol, Roberto, és un dels descartats de Luis de la Fuente pel partit d'avui. El Barça femení viatja cap a Roma per afrontar demà la segona jornada de la Champions. La defensa neerlandesa René Van Aasten ha rebut l'alta mèdica i ja ha entrat a la convocatòria. I en bàsquet, el Barça afronta aquesta tarda a les 6 la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai, que entrena Xavi Pascual.
0: La pluja més intensa s'ha desplaçat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona amb aiguats que continuen sent torrencials. Les acumulacions més importants ja superen els 100 litres metre quadrat. Durant la tarda, la precipitació arribarà a les comarques de Girona, tot plegat amb una temperatura diurna que quedarà més baixa.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 12 del migdia. Soc el Marc Teixidor, us acompanyaré la pròxima hora.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Protecció Civil ha enviat un nou SLR al Baix Llobregat, a l'Anoia i a l'Alt Penedès pel risc d'inundacions per pluja intensa. Demana que s'extremi la prudència i es busquin zones elevades, sobretot fins al migdia, que és quan es preveu que s'allargui aquest episodi intens. El telèfon d'emergència 112 ha rebut prop de 240 trucades per unes 200 incidències relacionades amb les pluges. A la seu de Protecció Civil a Barcelona hi ha la Montse Poblet.
3: Les acumulacions d'aigua a diferents punts de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i l'Anoia, on de fet el riu ja ha superat el llindar de perill a Sant Sadurní, han estat el detonant perquè Protecció Civil hagi enviat un nou SLR a la població d'aquestes tres comarques. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències, explica a 3Cat per què...
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 95%.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: A aquesta hora tenim una part del país paralitzada per les fortes pluges. És només una part del país, però és la més poblada. A les últimes hores ens han sonat diverses vegades els telèfons. L'última, al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i l'Anoia. A Sant Sadurní, el riu Anoia ja ha superat el llindar del perill. Estem esperant que ara, aviat, facin una nova actualització des de Protecció Civil i ho seguirem en directe, però important. A aquesta hora saber de quins registres estem parlant, quina quantitat d'aigua ha caigut. Francesc Mauri, bon dia.
2: Bon dia i bona hora. Doncs, bàsicament, destacar l'àrea del Penedès. Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit, 120 litres per metre quadrat, caiguts en poc més d'una hora, i registres a l'àrea de Barcelona, la part alta sobretot, que s'han acostat als 70-80 litres per metre quadrat. A destacar també d'altres observatoris, però aquests són els aiguats més importants. Han estat irregulars, extraordinàriament irregulars, i sobretot, molt locals. I pel que fa al riu Anoia, ara ho confirmaran des de Protecció Civil, però ja hi fa sol, i els rius mediterranis, igual que pugen molt ràpid, també baixen molt ràpid. Atenció, però, nord-est del país.
1: Clar, anava a dir ara cap on va aquest episodi. És important saber-ho, això, també.
2: Doncs mira, ara mateix Vallès Oriental, Maresme, està deixant d'afectar en aquests moments barcelonès gran part del Vallès Occidental, i del Maresme i Vallès Oriental va cap a la Selva, potser vaja a Empordà, Gironès, tot aquest sector és on la tempesta més reduïda podria fer presència.
1: Molt bé, doncs gràcies, Francesc, fins ara.
2: Fins ara.
1: Un episodi de pluges que ha deixat afectacions. Tenim, per exemple, la Ronda de Dalt de Barcelona tallada al trànsit, i m'imagino que també hi ha altres carreteres afectades. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
3: Bon dia, Estel. Doncs sí, la Ronda de Dalt està tallada a l'altura del passeig Vall d'Hebró en els dos sentits perquè el túnel del Caçador està inundat. També hi ha problemes per circular perquè hi ha aigua acumulada a la calçada, al túnel de la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet, a la P7 a Cerdanyola i a Santa Perpètua, a la C58 a Terrassa, la C33 a Montcada i la C32 a l'Hospitalet. A més, a la C16 hi ha un carril tallat per inundació a Sant Cugat en direcció Manresa. A banda d'aquests problemes per les tempestes, recordem també que continua tallada la P7 de l'Ametlla de Mar a Vandellòs per un accident en sentit nord.
1: I afectacions també a trens, metro, tramvia, m'imagino.
3: Sí, afectacions als trens d'alta velocitat perquè no van a l'hora per les conseqüències de la pluja. A Rodalies s'han establert limitacions de velocitat a les línies R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8, i hi ha retards també en els regionals del sud. Als ferrocarrils de la Generalitat hi ha la meitat de trens del que és habitual a les línies de Sabadell i Terrassa, i a la línia de l'Anoia no circulen entre Piera i Masquefa. I a Barcelona s'han tallat els accessos a algunes estacions de les línies 1, 3, 4 i 5 de metro, i la línia 3 no funciona a les CEPs per acumulació d'aigua ni a Liceu en direcció zona universitària. A les línies T1, T2 i T3 del tram tampoc hi ha servei com a conseqüència de les pluges.
1: Molt bé, gràcies, Mireia. Doncs de seguida podem anar cap a la seu del Departament d'Interior. Aquesta hora s'actualitzen dades des de Protecció Civil.
4: Ara tenim el màxim canaletes amb 97 litres per metre.
1: I qui sentim és Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
4: Han caigut només en 3 hores, per tant s'ha superat el llindar de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores, un dels quals que teníem avís.
5: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
6: La banda sonora del teu dia.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 96%.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 del migdia per risc de tempestes fortes i d'inundacions. Els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins dels vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa d'aiguats que poden ser violents i que es desplacen ara cap al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
0: Els aiguats continuen desplaçant-se de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques gironines. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, doncs pendents d'aquestes tempestes que sobretot a hores d'ara s'aniran concentrant a la Selva, al Baix Montseny, a l'Alt Maresme i a la comarca del Baix Empordà. S'ha de dir que no tindran la torrencialitat que s'han produït en alguns municipis del Penedès, del Llobregat, dels Vallesos, però en qualsevol cas plourà amb ganes. També s'ha d'advertir d'alguna tempesta més local que apareixerà per les muntanyes de Tarragona i al nord de Lleida, però això serà sobretot molt avançada la tarda. L'episodi més violent sembla que ja ha acabat.
0: Gràcies, Luismi. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Suma arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
4: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari.
0: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
4: Un alça que es torna a deixar sentir en la inflació. El mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
4: Ho denuncia equitat.org, l'antiga Fundació Bofill. Apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho reclama la cap de projectes, Helena Cintes.
5: Tenir dades d'absentisme és fonamental per poder desenvolupar una política veritable contra l'absentisme escolar a Catalunya. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
4: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet. Joan Barberà.
6: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara al Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'episodi de pluges torrencials que escombra a Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplaça ara cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i també al sud de Girona. Les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han atès prop de 400 serveis, amb algun salvament puntual de persones arrossegades amb els seus vehicles, tot i que no s'han de lamentar víctimes de moment. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
7: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
0: La comarca de l'Alt Penedès ha estat una de les més afectades per aquest episodi de pluges al matí, amb més de 100 litres per metre quadrat en diversos municipis. Repassem com ha evolucionat aquest temporal a la comarca. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
8: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida dels Monjos, l'Ajuntament ha activat el pla d'emergència municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SLR al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
0: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, per exemple, Sant Vicenç dels Horts, on baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles també atrapats. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
9: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la Riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virginia Amposta.
10: Palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque tienen que sacarlo con bomba.
9: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
0: I com us dèiem, les tempestes es van movent ara cap al nord. En concret, s'estan dirigint al Vallès i al Maresme i les pròximes hores les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia de nou, Luismi.
3: Hola, bon dia de nou. Doncs sí, pendents encara d'aquesta meteo, per bé que l'episodi més torrencial sembla que ja el donem per conclòs. Això sí, encara plou amb moltes ganes en alguns indrets del país. Serà immediatament la propera mitja hora, una hora, entre el Baix Montseny, per tant, tot el que seria la conca de la Tordera, també a l'Alt Maresme, compta amb les rieres que van aproximadament d'Argentona cap al nord, també cap a la selva, al Gironès, sud del Gironès especialment, de la ciutat de Girona cap al sud, a la comarca del Baix Empordà. Aquí és on esperem que plogui més. De fet, ho està fent a hores d'ara amb moltes ganes, però ja no amb la virulència amb la qual ja ha descarregat el Penedès, el Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Anoia, en alguns racons fins i tot de l'Alt Camp o de la conca de Barberà. Registres a les últimes hores de 120 litres per metre quadrat a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès. N'han caigut 101 als hostalets de Pierola. Han caigut 111 al barri de Can Rectoret de Barcelona capital, això a Collserola. Gairebé 90 litres per metre quadrat en el cas de Sant Cugat del Vallès. Hi ha hagut una pujada molt sobtada de la Riera de Rubí, del Llobregat, de la Riera de Sant Cugat, del Besòs. Per tant, precaucem aquestes pluges. Ja diem, es van desplaçant cap a Girona i igualment s'han de produir algunes tempestes aquestes immediates hores a les muntanyes tarragonines, sobretot a l'Ebre, i també al nord de Lleida. Compte perquè en el cas dels Pallars o cap a la Noguera tindrem alguna pedregada aquesta tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'altre punt calent informatiu del dia passa per Madrid, en concret pel Consell de Ministres, perquè ha aprovat dos decrets per l'habitatge. És l'acord al qual han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació que ha durat fins a l'últim minut, que ha comportat, de fet, l'inici amb una hora de retard del Consell per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis, conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà, ja està confirmat, aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que ha començat fa pocs minuts la roda de premsa posterior i que està seguint la Carina Bellbeu. Carina, bon dia, com va?
11: Bon dia, sí, aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. El segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem en directe Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquest acord.
12: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además, vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados, con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
11: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran, recordem, del desallotjament ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat tota aquesta aprovació de la normativa.
13: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: És la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, en una primera reacció a aquesta aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del Consell de Ministres fa pocs minuts des de Barcelona. I tenim encara més reaccions, la del govern de la Generalitat, per exemple, que demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
4: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
14: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi amb algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
4: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets o consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
0: Més reaccions que ens arriben des de Catalunya. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que aquest decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret.
4: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
15: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dijo usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, això malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
4: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
16: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí, després de pràcticament dues hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
17: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagava tot l'alquiler pidiendo a gente o amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
16: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
0: És un quart de tres. El Consell de Ministres també ha aprovat avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caduca demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Maite Polo, bon dia.
18: De moment el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Agesen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. Agesen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, ja que el mes de setembre s'ha disparat fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada, impulsada pel preu dels carburants.
4: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
0: La crisi de l'habitatge planarà de ben segur en el debat de política general que arrenca aquesta tarda al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president i dijous es votaran les propostes que s'hagin fet. Mont Carvajal.
19: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de la legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants, com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any, també les espanyoles.
1: Notícies en xarxa.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat d'absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja al món local. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
5: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
20: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
21: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la
2: coordinació amb altres agents de serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
20: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest matí l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua a 8 municipis durant els pròxims 25 anys. Una decisió que arriba després d'un llarg procés de licitació i que ha generat discrepàncies entre les administracions i diferents entitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
6: La concessió afecta municipis com Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei o Ripollet i és per un període de 25 anys. Aigües Vida qüestiona que s'hagi tirat endavant la licitació i recorda que un informe de l'AMB del 2022 apuntava que la gestió pública era l'opció més adequada, sostenible i eficient. Així ho denunciava Dante Masquio, portaveu d'Aigües Vida.
22: L'AMB mai ha fet públic aquest informe i el govern socialista el que ha fet és deixar-lo amagat en un calaix. I per tant, nosaltres avui publiquem aquest informe perquè sigui accessible per a tota la ciutadania i la premsa i perquè puguem comprovar que el model públic és el més eficient.
6: La plataforma reclama que es reconsideri el model i alerta que la concessió podria acabar als tribunals. També s'hi ha mostrat contrari el conseller delegat d'Acció Climàtica, que ha advertit que un eventual procés judicial podria allargar la transició. En cas que la licitació quedi suspesa, el concessionari tampoc podria executar el servei. Per això, les veus contràries demanen aturar l'adjudicació en un context en què consideren que l'aigua és un recurs estratègic il·limitat.
0: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de Castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
23: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
24: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de Castells.
23: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de Castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
0: I encara més cites culturals. Aquest matí ha obert portes la 44a edició de la Fira Líber, al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El Saló Professional del Llibre reuneix 250 expositors de 19 països i preveu rebre uns 9.000 professionals. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
25: Es preveu l'assistència d'uns 9.000 professionals, prop del 40% internacionals, amb l'objectiu de facilitar nous negocis i d'obrir més portes perquè els llibres en espanyol arribin a nous lectors i mercats. Aquesta edició de l'Iber se celebra en un moment de fortalesa pel sector editorial espanyol. El 2025, la indústria va assolir una facturació de més de 3.000 milions d'euros, un 3% més que l'any anterior. La intel·ligència artificial també entra en escena a l'Iber. Manuel González és el president d'aquest saló.
26: Una vez que ya está aquí y las aplicaciones lógicamente son inmensas, el hecho de que pueda influir en la creación editorial, la trazabilidad de los contenidos es lo que nos preocupa, que se regule tanto a nivel europeo como a nivel nacional para que los derechos de las personas, los derechos de autor y de los editores se respeten.
25: Un dels grans objectius d'aquesta edició serà reforçar la dimensió internacional del negoci editorial. L'Iber compta amb representacions institucionals a diferents territoris i expositors internacionals.
0: I no deixem el medi editorial perquè el Premi Planeta ja escalfa motors una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari Millor Dotat de les Lletres en Castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
4: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta, una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400.
0: I ara sí, és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
27: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara al Dubai, rival avui del conjunt català. Un partit a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
3: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
27: En handbol, aquest migdia el Barça juga el darrer partit de la fase de grups del Mundial de Clubs contra el Montada marroquí. En tenis de taula, el Cerc l'Escala, després de baixar de la superdivisió masculina, ja pensa en aquesta nova temporada plena de reptes. Ràdio L'Escala, Ivan García.
7: El club tenis taula Cerc L'Escala és un dels clars favorits per guanyar el títol de divisió d'honor. La meitat dels jugadors, Iker González, Nicolás Calvano i Arnau Pons, han jugat a la superdivisió. Són declaracions d'Iker González.
8: Fem un equip per estar tranquils. Segurament algun partit se'ns complicarà i poder algun partit perdrem, però sempre jo crec que la majoria de partits serem els favorits.
7: L'Esparregarí Eric Cintas confessa que aquest projecte de l'Escala és el més ambiciós amb el qual ha estat.
9: El més potent, sens dubte. Ara, amb els altres que he estat, doncs, estàvem justos per mantenir-nos sempre, i aquest, el projecte, pues, era molt bo, i si tot va bé, pues, o millor intentar pujar a la màxima categoria, i això era un repte molt, molt gran per mi.
7: Segons les previsions, el Cerc L'Escala no perdria cap partit aquesta temporada.
27: En futbol, la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 2:15 de la nit a Sevilla i contra Croàcia, i el blaugrana Fermín López podria ser titular.
10: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
27: Són les declaracions del seleccionador espanyol Luis de la Fuente. I setmana important per al Barça femení. Demà juguen Lliga de Campions, juguen Champions contra la Roma, i diumenge reben el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: L'oli d'oliva. Un dels distintius de la cuina mediterrània és l'ús de l'oli d'oliva verge extra, tant per cuinar com per condimentar, com per aportar greixos saludables a la dieta. L'oli d'oliva es produeix a partir del fruit de l'olivera i és un aliment altament energètic, compost per greixos saludables monoinsaturats que es relacionen amb la prevenció de certes malalties i aporten molts beneficis a l'organisme. El tipus verge o verge extra s'obtenen exclusivament per processos mecànics. Al fer l'extracció a partir de les olives pressionades en fred, conserven les vitamines i antioxidants de l'oliva, els polifenols i la vitamina E. El verge extra és de qualitat superior al verge, però a nivell nutricional són molt similars. El d'oliva és l'oli més recomanat per a cuinar, perquè és un dels més estables a altes temperatures. En canvi, els de llavors, rics en àcids grassos poliinsaturats, quan s'escalfen poden formar substàncies tòxiques per a la salut. Per aquest motiu, si es volen utilitzar olis de girassol, lli o sèsam, a més d'escollir la versió no refinada, el seu consum es recomana exclusivament en cru. Per tant, si voleu evitar substituir l'oli d'oliva de les vostres cuines, el més recomanable és, en cas de fer-ne un abús, reduir el seu consum a les quantitats recomanades, unes 4-6 cullerades soperes al dia. Utilitzar tècniques de cocció saludables, com la planxa, el forn, el vapor o la papillot, que requereixen molt menys quantitats que les fritures. I comprar garrafes en comptes d'envasos petits, a poder ser de productors locals o de proximitat. L'oli més saludable i pròxim és el d'oliva i segueix sent el més recomanable a totes les edats, tant per cuinar com per amanir. Si en fas un bon ús i conservació, tampoc en gastaràs tant i és molt millor que prescindeixis d'altres aliments cars que d'aquesta meravella característica de la dieta mediterrània.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 per risc de tempestes fortes i d'inundacions. De fet, els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades les últimes hores, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa de nous aiguats que poden ser violents i que es desplacen cap al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
0: Els aiguats es van desplaçant de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques de Girona. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, Marta. Doncs un temps molt regirat, com no cal dir-ho, i de fet, a hores d'ara, tempestes que ja estan perdent una mica d'intensitat, però encara són extenses, sobretot en aquest cas a les comarques de Girona. S'ha d'advertir que nous ruixats s'estan formant, per exemple, al prelitoral barceloní, també a les muntanyes de Tarragona o al nord de Lleida. Ens ha quedat una atmosfera molt carregada i, per tant, les immediates hores encara tindrem algun xàfec intens on ja ha plogut tant, però d'una forma més local. Ja diem, les pluges més importants es situen a les comarques de Girona, però han de ser menys torrencials que fins ara.
0: De seguida ampliem la previsió del temps. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Sumar arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
4: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Una amb les mesures que exigeix l'esquerra i una altra amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
5: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de las de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
0: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
4: Un alça que es torna a deixar sentir en la inflació. Al mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
4: Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
4: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet. Joan Barberà.
6: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les pluges torrencials que escombren Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplacen a aquesta hora cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i del sud de Girona. A les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, és a dir, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer prop de 400 serveis amb algun salvament puntual de persones arrossegades dins dels seus vehicles. Això sí, no s'han de lamentar víctimes. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
7: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
0: Com sentíem, la comarca de l'Alt Penedès és una de les més afectades per l'episodi de pluges, amb més de 100 litres per metre quadrat a diversos municipis. Repassem què ha passat en aquest episodi a la comarca amb Ràdio Vilafranca. Josep Maria Soler.
8: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida dels Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SALERT al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
0: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, a Sant Vicenç dels Horts, Baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles atrapats, a més. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
9: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virginia Amposta.
10: Palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque hay que sacarlo con bomba.
9: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
0: Com us dèiem, les tempestes ara es van movent cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme. A les pròximes hores, les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia de nou. Doncs a hores d'ara pendents d'aquestes tempestes que s'estan desplaçant cap a Girona, perdent pistonada, també s'ha de dir, però d'aquí a poca estona, d'aquí a mitja hora, una hora, fins a les 4 de la tarda aproximadament. La pluja serà intensa, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, i és on més aigua s'hi recollirà de la demarcació gironina. També pendents d'algunes tempestes que s'estan formant a hores d'ara al Pla de Lleida, prop de Lleida capital, i també, per exemple, cap a l'interior de Tarragona. Però el gruix d'aquestes tempestes ha marxat, algunes en quedaran més cap a Girona, com dèiem, i al llarg de la tarda, al nord de Lleida, muntanyes del prelitoral, àrea metropolitana, però sobretot interior, tornaran a tenir alguna situació de tempesta intensa, però sempre molt més local, situació que ja demà, per exemple, Marta, serà molt més tranquil·la.
0: L'altre titular indiscutible del dia el trobem avui a Madrid, perquè s'han aprovat dos decrets per l'habitatge. Finalment, és l'acord al qual han arribat el PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut. De fet, ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels decrets

0: 28. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encara l'IVA als pisos turístics. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Un esforç del govern espanyol, diu la ministra d'Habitatge, amb què els grups de l'oposició s'hi poden sentir còmodes i confia en la generositat dels partits perquè aprovin aquest decret, Mari Carmen. Escoltem Isabel Rodríguez.
1: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
0: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés Extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen. Recordem, arran del desallotjament, ara fa una setmana, d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació de tota aquesta normativa.
2: Gràcies, Carina. Tenim ja les primeres reaccions a aquesta aprovació del Consell de Ministres. El govern de la Generalitat demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
3: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
4: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi en algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
3: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets. Ho consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
2: Més reaccions. Al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que és avui a Terrassa, ha augurat des d'allà que el decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un sol reial decret.
3: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
5: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
2: Doncs bé, el Consell de Ministres ha aprovat també avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per tal de contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
6: De moment el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Hagesen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. Hagesen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
2: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
3: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, la que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja en el món local. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable.

0: equiparable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'equitat.org.
1: Tenir dades d'absentisme és fonamental, és l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
0: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
2: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
0: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
3: 3:15, ens situem ara a Girona. El 95% dels ciclistes no baixen de la bicicleta quan circulen dins del barri vell, tot i ser obligatori. Ho recull un estudi del RAC que per primer cop ha analitzat tant la mobilitat ciclista com en patinet a la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
4: Les 264 enquestes del RAC i les més de 2.000 observacions han detectat un baix compliment de la normativa de circulació també entre els usuaris de patinet. Només un 18% té assegurança i el 72% no ha registrat el vehicle a la DGT malgrat ser obligatori. Una altra de les dades és que un 40% dels ciclistes s'assalta el semàfor en vermell i a més el 22% no respecta el pas de vianants, un percentatge que també arriba al 58% al carril bici-bus. Lluc Salellas és l'alcalde de Girona.
5: La sensibilització i la sanció és que no tenim gaires eines més. Llavors, escolta, seguirem fent aquest tipus de coses. Segur que el RAC en sap més que jo. A vegades, doncs, el que necessita és anar fent, i jo crec que amb el temps, doncs, aconseguirem que la gent vagi respectant aquests espais on el que volem, en definitiva, és que la gent pugui passejar tranquil·lament i que la gent que va en bicicleta baixi durant 15 segons i torni a pujar la bicicleta.
4: Els usuaris encastats valoren com a aspecte més negatiu, amb un 5,3 sobre 10 la continuïtat dels carrils bici a la ciutat, i a un 18% els han robat el vehicle el darrer any.
3: A Palamós, al Baix Empordà, la plantilla de la policia local ha decidit plantar-se i deixar de fer hores extres. Ho fan per denunciar el deteriorament de les condicions laborals i també de salut dels professionals. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
6: No és la primera vegada que els agents de la policia local de Palamós prenen aquesta mesura de força. Ja ho van fer el febrer del 2025 en un conflicte per millorar les seves condicions laborals, que es va allargar més de 3 mesos. Ara els agents han decidit tornar a renunciar a fer hores extraordinàries per cobrir els torns. Miquel Àngel García és delegat sindical de CECIF a la policia local de Palamós.
7: Ja n'hi ha prou, ja creiem que ja n'hi ha prou, la plantilla ha fet puf, ja n'hi ha prou de cobrir les mancances estructurals d'aquesta policia amb hores extres, en comptes de fer un pla seriós i fer oposicions amb agents de carrera.
6: Els agents de la policia local de Palamós denuncien sobrecàrrega de feina per manca de personal, condicions laborals cada cop més inestables i retallades salarials. Es queixen que l'Ajuntament no hagi aplicat encara les sentències judicials que els reconeixen el dret a cobrar diferents complements salarials.
3: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de Gramunt a l'Urgell sumarà enguany un dia més d'activitat. La 37a edició oferirà experiències gastronòmiques com tastos a cegues i també musicals. Ràdio Sió, Txell Bernaus.
8: Els grans protagonistes de la fira continuen sent els torronaires amb IGP Torró de Gramunt, que presentaran les seves novetats en l'àmbit de la torroneria i la xocolateria en una fira que aposta decididament per potenciar la part més experiencial. Això ho indica la directora de la fira, Tamara Lombardo.
9: Cada any el repte és buscar noves experiències i noves activitats que continuïn fent que la fira sigui atractiva pel territori. Buscar noves experiències a les aules, en aquest cas enguany, doncs, aquesta sessió musical que se suma al Tas a Cegues, que va ser tot un èxit, i a les aules del Gust el repte sempre és trucar a la porta de grans noms mediàtics.
8: Del 10 al 12 d'octubre seran més de 150 els expositors, entre torronaires i productors gastronòmics, els que seran presents en una fira que comptarà amb 35 activitats programades, entre tastos, tallers i presentacions de productes. Aquest any, a més, també es potencia la part professional amb la tercera edició de l'Acadèmia del Torró, que aquest any amplia fins a 130 els alumnes participants d'escoles de restauració i hoteleria de tot el territori.
3: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de Castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
10: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
11: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
10: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
3: Doncs més cites encara en clau cultural. Tortosa es prepara per a una nova edició del Festival Artèria, que organitza l'Ajuntament i la companyia de l'artista i ballarí Roberto Olivan.
12: En aquesta nova edició, que tindrà lloc del 15 al 18 d'octubre, es vol posar el públic al centre de les arts escèniques i convertir-los en protagonistes.
3: Ràdio Tortosa, David Benito.
13: El Festival Artèria 2026 té per objectiu incentivar el sentiment de comunitat a través de les arts escèniques en una programació on el públic formarà part de l'escena. Així ho ha destacat el ballarí, coreògraf i creador de l'esdeveniment, Roberto Olivan.
14: Ara ja podem dir que a Terres de l'Ebre estan passant moltes coses, moltes i molt diverses, i que encara ens falta, pues, allò, fer que el públic hi entre, conegui de primera mà, més a prop, totes aquestes activitats. Llavors és per això que nosaltres li donem una mica l'accent a lo que serien els espais públics, la participació, la comunitat. És com donar-li més accent a que se pugui veure no només com a públic des de fora, sinó viure-ho des de dins, des a prop.
13: Teixint Memòries és un dels exemples de participació durant el festival, on dones majors de 60 anys crearan una peça de roba mentre expliquen les seves històries i que servirà com a fil conductor de l'obra Melic, que explora la disciplina del circ.
3: I encara un apunt més en clau cultural, en aquest cas editorial, el Premi Planeta ja escalfa motors. Una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari millor dotat de les lletres en castellà, avui s'ha conegut que la 75a edició del Guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
12: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400. El Premi Planeta otorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà el proper dijous, 15 d'octubre, en una gala que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
3: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Xavi Pascual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
15: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit es disputa a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
16: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund en alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
15: En futbol, el jugador del Barça, Rafinha, pendent de conèixer l'abast de la lesió que s'ha fet en el partit entre la selecció del Brasil, la seva selecció, i Austràlia. El jugador del Barça ha estat substituït en el temps de descans, té unes molèsties a la cuixa dreta i s'espera conèixer què té en els propers minuts. Durant els propers minuts es coneixerà l'abast de la lesió de Rafinha. Hem de destacar que la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 2:15 de la nit a Sevilla contra Croàcia. El blaugrana Fermín López podria ser titular. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente.
17: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase.
18: y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
15: Les declaracions del seleccionador espanyol. Avui ja ha previst que faci rotacions en aquest partit contra Croàcia, al segon de la Lliga de les Nacions. Anem a Tarragona perquè hi ha novetats. El Gimnàstic de Tarragona, conjunt de la Primera Federació, en la seva idea aquesta temporada d'intentar lluitar per l'ascens de categoria, i el que va molt bé és el ritme d'abonats. Ens informa des de Tarragona Ràdio Jordi Blanc.
19: L'entitat ha superat els 7.500 abonats, un dels millors registres de les darreres temporades i molt a prop dels 8.000 de fa un any. Aquesta temporada, en els tres partits jugats al nou estadi Costa Daurada, s'han registrat molt bones entrades, amb més de 10.000 aficionats en el partit davant del Saragossa o 8.400 en el derbi català davant la Unió Esportiva Sant Andreu de dissabte passat. El president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, en una entrevista a Tarragona Ràdio, diu que els aficionats volen estar amb el club i assegura que la campanya Semper Fidelis ha estat un èxit.
20: Excepcional, la nostra gent és marca tendència, vol estar al costat de l'equip en forma de renovar els abonaments, ja aquesta setmana hem dat una xifra molt alta, estem a apropar-nos doncs a la xifra que vam acabar la temporada passada, i la veritat que només podem donar les gràcies per aquesta fidelitat i per aquesta constància.
19: El president del Nàstic es va referir també al futur sponsor principal de la samarreta, assegura que és una decisió important, que les converses estan molt avançades i preveu que es tancarà abans de final d'any amb una empresa rellevant amb inversió al territori.
15: Gràcies, Jordi Blanc, des de Tarragona Ràdio. I setmana important per al Barça femení. Les blaugranes tenen un doble compromís de nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà, a 3:45 de la tarda, les blaugranes visiten el camp de la Roma. És la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. Precisament, el conjunt blaugrana que entrena Pere Romeu ja ha arribat a terres italianes. Aquesta tarda, les compareixences de premsa oficials, i diumenge reben el Real Madrid. Partit de la Lliga F serà a l'Spotify Camp Nou. De moment hi arriba, i hem de destacar que Aitana està en aquesta convocatòria per al partit contra la Roma, i evidentment es preveu també que jugui contra el Real Madrid en el clàssic, en aquest cas del futbol femení.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant-vos com el govern espanyol, dividit, ha aprovat aquest migdia dos decrets d'habitatge que mostren totes les costures de la legislatura. En un, hi ha el gruix de les mesures filtrades els últims dies, com ara una moratòria dels desnonaments a les persones vulnerables. En l'altre decret, la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer. Tots dos textos es votaran divendres al Congrés dels Diputats. De seguida, tots els detalls. També hem repassat els efectes de les pluges que han escombrat bona part del litoral i prelitoral central a les últimes hores. I hem connectat també amb Brussel·les, on després dels fets de Ceuta d'aquest estiu, la Unió Europea vol ampliar les competències de Frontex en el control de les seves fronteres per tal que els seus agents puguin participar directament en l'expulsió dels migrants. Tot això us ho hem explicat a primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs podem actualitzar la situació del transport públic i també de la circulació per carretera amb l'equip viari, Manuel García.
3: Doncs continuen les complicacions per inundació de la calçada amb 10 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Bellaterra, direcció Barcelona-Tarragona, perquè hi ha dos carrils tallats a l'altura de Bellaterra. La ronda de dalt a Barcelona es manté tallada entre Roquetes i Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per inundació de la calçada del túnel del Caçador. Es desvia la circulació pel lateral. Es troba reoberta al mateix punt en sentit Besòs. Hi ha retencions en tots dos sentits i cua també a la Pota Nord des de Santa Coloma. El transport públic a Ferrocarrils de la Generalitat es restableix progressivament la normalitat a les línies del Vallès. A la línia d'Igualada, servei per carretera entre Piera i Sant Esteve Sesrovires. A Rodalies, limitacions de velocitat a R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8, i retards al Regional Sud. Al metro de Barcelona, l'L3 no funciona encara entre Liceu i Vall d'Hebron. El tramvia circula amb freqüències de pas alterades. El trambesòs no funciona entre Bon Viatge i Llevant les Planes. I també afectacions als trens d'alta velocitat per la pluja.
2: Doncs aquest és el rastre que deixen les pluges que han escombrat tot el prelitoral i litoral central i que avancen a aquesta hora cap al nord del país. Ara són doncs, a les comarques gironines. Més qüestions. Foment del Treball reclama poder acomiadar els treballadors que encadenin diverses baixes mèdiques. La patronal demana recuperar l'acomiadament objectiu per frenar l'augment de l'absentisme a excepció de la discapacitat. És una de les mesures que recull el llibre blanc sobre l'absentisme laboral que a l'última dècada s'ha més que duplicat segons la patronal. El seu president, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, s'ha mostrat preocupat sobretot per les petites i mitjanes empreses que tenen pocs treballadors.
4: L'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat. I és per aquest motiu que des de Foment del Treball reclamem al govern de l'Estat, als grups parlamentaris, que la reducció de l'absentisme ocupi un lloc prioritari en l'agenda política.
2: El Consell Metropolità de l'AMB ha adjudicat finalment a Veolia el macrocontracte de 1.000 milions d'euros per subministrar l'aigua a 8 municipis del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Maresme, una decisió polèmica on altres competidores han qüestionat la rebaixa d'un 60% de preu que oferia la matriu d'Agbar. Per això han demanat explicacions a l'administració supramunicipal. Anem a la zona franca de Barcelona, David Àngela.
5: Tràmits superats amb l'aprovació del PSC, de Vivim Moncada i part de Junts per Catalunya. S'han abstingut PP i Esquerra Republicana i han votat en contra Compromís i Acord per Torrelles, Junts per Tiana, Vox, En Comú Podem i dos consellers de Junts per Catalunya. Des de la plataforma Aigua és Vida, el seu portaveu, Dante Macchio, considera que l'operació engrandeix el monopoli de Veolia. Per això demana que l'àrea metropolitana reculi per garantir un preu més just de l'aigua per la ciutadania.
6: Que d'aquí uns anys les tarifes pujaran i pujaran molt per sostenir aquestes rebaixes, que l'únic que li permet a Veolia és guanyar la concessió. Per tant, li demanem a l'AMB que justifiqui.
1: FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 96%.

0: Tia, quina merda tot, en sèrio. Quina puta ràbia, sa mà. M'he sortit de la videotrucada 70 cops.
1: De veritat, és que, ja, és que em doni fibra òptica. I jo mateixa, amb la meva ràbia, faig el forat fins a casa meva porto un cable. És que t'ho juro. Per què em passa això a mi?
2: Blanca, tia, ets

0: Bona tarda, són les 4. Aquesta hora molt pendents que comenci al Parlament el debat de política general amb el discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa. El seguirem en directe a la sintonia de 3Cat Info. Demà al matí serà el torn de les intervencions dels grups parlamentaris en aquest debat de política general. Tot i això, aquesta tarda els diferents grups ja valoraran el discurs del president des de la sala de premsa del Parlament. Mentre esperem que comenci aquest discurs de Salvador Illa al Parlament, també us explicarem altres temes. El govern espanyol divideix en dos textos el decret amb mesures per l'habitatge després d'un nou estira i arronsa entre el PSOE i Sumar. L'un conté la prohibició dels desnonaments amb matisos i l'altre la pròrroga dels lloguers. Malgrat que els socis de Sánchez veuen pegues a les dues normes, la primera té més números que la segona d'aconseguir divendres l'aval del Congrés. I el sindicat de llogateres lamenta que la renovació automàtica dels lloguers vagi en un segon decret que podria no aprovar-se divendres. Creuen, però, que és un punt de partida i anuncien que la mobilització anirà més. També a Madrid han decidit mantenir l'acampada. El telèfon d'emergència 112 ha atès més de 1.200 trucades per prop d'un miler d'incidents pels forts aiguats, el més greu, el d'una dona i el seu nadó, rescatats a la Riera de Gavà, quan l'aigua s'emportava el cotxe on anaven. Les pluges torrencials han complicat molt la mobilitat al seu pas per Barcelona. La Ronda de Dalt ha arribat a quedar tallada. I la inflació s'enfila fins al 4,9% al setembre pels preus disparats dels combustibles. El govern espanyol reacciona amb un nou paquet de mesures anticrisi que inclouen una pròrroga dels descomptes als carburants i limitacions a l'encariment del gas i l'electricitat. I Brussel·les vol ampliar les competències de l'Agència Europea de Control de Fronteres perquè els agents s'impliquin més directament en l'expulsió d'immigrants irregulars.
1: 3Cat Info.
0: I a aquesta hora comença el Parlament el debat de política general amb el discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'escoltem en directe a la sintonia de 3Cat Info.
2: ...que està patint Catalunya. Ha afectat a diverses comarques. Afortunadament, malgrat la intensitat de les pluges, no hem de lamentar cap dany personal greu. A dos quarts de dues hi ha hagut 57 persones afectades, totes elles ateses pel servei d'emergències mèdiques, 9 d'elles traslladades, 6 en estat menys greu i 3 en estat lleu. Hi ha hagut afectacions a les infraestructures, a la circulació i talls elèctrics. Vull agrair la prudència i la responsabilitat de la ciutadania, així com la feina feta per tots els serveis d'emergència. I vull també fer una crida a la prudència i a seguir les indicacions del servei d'emergència perquè el temporal no ha acabat i s'està traslladant a les comarques gironines. Senyores diputades i senyors diputats, el primer debat de política general al Parlament de Catalunya es va celebrar el 25 de setembre de 1980. Un debat obert pel llavors president de la Generalitat, Jordi Pujol, en un Parlament presidit per Heribert Barrera. Aleshores, la nostra era una democràcia que començava a caminar. El 1976 havíem celebrat la primera diada a Sant Boi de Llobregat després de la dictadura franquista. Enguany en celebrem el 50è aniversari. El 29 de...
3: 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
4: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
3: La teva emissora.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 94%.

0: FM.
1: Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: funcionen i milloren la vida de les persones. Els preus del lloguer han baixat un 4,7% a Barcelona, un 1,3% als municipis regulats i un 0,2%.
1: Són les 5 en punt. Esteu escoltant l'antena de 3Cat Info, on estem seguint en directe el discurs del president Salvador Illa en el debat de política general des del Parlament. Salvador Illa, que ha tret pit de la seva acció de govern, també ha anunciat mesures en habitatge, de seguida ho ampliarem, i han demanat l'aprovació al Congrés dels dos decrets que es votaran divendres a la Cambra Espanyola.
0: Com ja he mencionat abans.
1: El sentim en directe.
0: Garantir l'habitatge és una missió de país i Catalunya la guanyarà. A Catalunya, senyores diputades i senyors diputats, el creixement de la població i l'envelliment conviuran. Hem d'entendre que viure més anys ha de ser sinònim de viure'ls millor. Vet aquí el termòmetre moral d'un país. Com tractem els qui més ho necessiten. Per això els serveis públics, la sanitat, l'educació, l'atenció social són el cor de la nostra societat. Són una manifestació tangible de l'humanisme. A Catalunya hem posat en marxa una transformació ambiciosa del sistema de salut i social. Integració i persones al centre són els eixos que la defineixen. La seva concreció és l'Agència d'Atenció Social i Sanitària, aprovada per aquest Parlament el novembre de 2025. Un dels àmbits més complexos i urgents que calia resoldre és el de la dependència. L'hem abordat amb el Pla Cura. Estem reduint de manera important els terminis per rebre els ajuts de la dependència que tenen dret els ciutadans. En poc més de 3 mesos els hem reduït en 65 dies el temps d'espera. I l'objectiu és ambiciós, tal com vam comunicar en aquesta cambra. Ens vam trobar amb una llista d'espera per ajuts de dependència de més d'un any i ens hem compromès a reduir-lo a tan sols 60 dies a finals de l'any 2027. Anem pel bon camí per aconseguir-ho. Senyores diputades i senyors diputats, la grandesa de Catalunya s'exemplifica en quelcom que ens pot semblar tan petit com la targeta sanitària, però que condensa els nostres valors. Els grans valors humans avui en joc, el món, solidaritat, generositat i justícia, sovint no es troben en grans monuments o en les grans històries èpiques. Es troben cada dia en un centre d'atenció primària. Siguis on siguis, tinguis els diners que tinguis, pensis com pensis, i hagis nascut o no hagis nascut, els nostres professionals públics t'atendran. Persones ajudant persones. No és així ni molt menys a tots els països. Allí on l'autoritarisme governa, els serveis públics es redueixen en detriment dels qui més els necessiten. Benestar significa entendre que el nostre èxit depèn de mantenir la nostra condició irrenunciable de societat cohesionada. Preservar el nostre sentit comunitari. Res ni ningú no podrà trencar el valor suprem de la convivència que ha fet gran Catalunya. No hi ha res més oposat al sentir a la manera de fer dels catalans i les catalanes que la xenofòbia i el racisme. L'odi no genera cap solució. L'odi no construeix cap habitatge públic, ni construeix cap dels centres d'atenció primària que estem construint o millorant, els 57 que estem construint o millorant a Catalunya. Hi ha una immensa majoria de catalans i catalanes nascuts aquí o vinguts de fora que sense fer soroll, però amb constància, estan teixint vincles humans més forts i més sòlids. A les escoles, a les aules on s'aprèn el català, als mercats, als barris, a les empreses i arreu. Catalunya necessita tots els ciutadans i ciutadanes sense distinció d'orígens, cadascú amb la seva identitat de procedència, però amb voluntat d'incorporació i amb una identificació compartida en construcció, integradora de projecte i de futur.
2: Informació, proximitat, música...
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 75%.

0: Fresca.info.
1: Bona tarda, són les 6. I a aquesta hora hem de començar repassant la situació de la mobilitat al país. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda. Mariluz García? Hola? Sembla que no la tenim a punt. Tan aviat com la puguem recuperar, farem l'actualització d'aquesta connexió. Per Mariluz García, ara sí. Mariluz, endavant.
2: Sí, bona tarda. Dèiem que a causa de les inundacions d'avui, múltiples afectacions, 12 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Mollet del Vallès i Bellaterra en direcció Barcelona-Tarragona, a Lleida, un carril obert a la carretera LL11 direcció Barcelona, tallada a la carretera d'Horta-Cerdanyola, a la B-14-15 per les Llavissades, la C-61 tallada a Vallgorguina, al Vallès Oriental, per retirar un camió accidentat. El transport públic no circula per inundació, diversos trams de les línies L3, L4, L5, L9 Sud i L11.
1: El president de la Generalitat anuncia un fons dotat d'entrada amb 25 milions d'euros per comprar pisos de persones vulnerables a punt de ser desnonades. Al debat de política general, Illa també ha anunciat que la Generalitat participarà en compres conjuntes amb aquells particulars que no puguin assumir tota la hipoteca i més ajudes per joves de fins a 40 anys que es compren un pis per primera vegada. I el govern espanyol divideix en dos textos el decret amb mesures per l'habitatge després d'un nou estira i arronsa entre el PSOE i Sumar. L'un conté la prohibició dels desnonaments amb matisos i l'altre la pròrroga dels lloguers. Malgrat que els socis de Sánchez veuen pegues a les dues normes, la primera té més números que la segona d'aconseguir divendres l'aval del Congrés. El sindicat de llogateres lamenta que la renovació automàtica dels lloguers vagi en un segon decret que podria no aprovar-se divendres. Creuen, però, que és un punt de partida i anuncien que la mobilització anirà més. També a Madrid han decidit mantenir l'acampada. El telèfon d'emergència 112 ha atès més de 1.500 trucades per més d'un miler d'incidents pels forts aiguats. El més greu, el d'una dona i el seu nadó rescatats a la Riera de Gavà quan l'aigua s'emportava al cotxe on anaven. I l'Audiència de Barcelona aplica l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira. Tenia oberta una causa per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. També us explicarem que la ciutat de Lleida celebra avui Sant Miquel, dia central de les festes de tardor. Els balls populars han tingut avui protagonisme en unes festes sense incidents destacables.
3: Esports.
4: El Barça de bàsquet està visitant el Dubai de Xavi Pascual en partit de la segona jornada de l'Eurolliga, primer minut del partit, i el conjunt blaugrana guanya per 0 punts a 5. Pel que fa al futbol, Rafinha ha estat substituït al descans de l'amistós entre Austràlia i el Brasil d'aquest migdia per molèsties musculars a la cuixa dreta. El club blaugrana per ara no ha informat si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties. I a la Lliga de les Nacions de la UEFA, la selecció espanyola s'enfronta a Croàcia, Sevilla a 3:15 del vespre. El davanter de l'espanyol Roberto és un dels descartats per Luis de la Fuente.
1: I pel que fa al temps, els ruixats intensos de la tarda han deixat registres de 107 litres per metre quadrat a Cassà de la Selva. Encara se n'esperen d'intensos a l'Empordà i a poc els ruixats marxaran amb l'arribada de la nit per deixar pas a una matinada tranquil·la arreu del país i demà boires matinals i temps més estable.
5: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
6: 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 74%.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Empordà per inundacions, tallada la C66 entre Forallac i Torrent i la J644 entre Forallac i Serra de Daró a Lleida, un carril obert a la LL11 direcció Barcelona. Es manté tallada la carretera d'Horta a Cerdanyola per les llevissades. I hi ha 9 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Barberà en direcció Barcelona-Tarragona, ja oberts tots els carrils a l'altura de Bellaterra. El metro de Barcelona circula parcialment per inundació les línies L4, L5 i L9 Sud.
0: I més titulars, el president de la Generalitat anuncia un fons dotat d'entrada amb 25 milions d'euros per comprar pisos de persones vulnerables a punt de ser desnonades. Al debat de política general, Illa també ha anunciat que la Generalitat participarà en compres conjuntes amb aquells particulars que no puguin assumir tota la hipoteca i més ajudes per joves de fins a 40 anys que es compren un pis per primera vegada. El govern espanyol divideix en dos textos el decret de mesures per l'habitatge després d'un nou estira i arronsa entre el PSOE i Sumar. L'un conté la prohibició dels desnonaments amb matisos i l'altre la pròrroga dels lloguers. Malgrat que els socis de Sánchez veuen pegues a les dues normes, la primera té números que la segona d'aconseguir divendres l'aval del Congrés. El sindicat de llogateres lamenta que la renovació automàtica dels lloguers vagi en un segon decret que podria no aprovar-se divendres. Creuen, però, que és un punt de partida i anuncien que la mobilització anirà més. També a Madrid han decidit mantenir l'acampada. I es manté l'alerta del Pla Inuncat davant la possibilitat de fortes precipitacions ara a l'Empordà. El rastre de pluges deixa un balanç provisional de més de 700 avisos als bombers i molts problemes de mobilitat. La Ronda de Dalt ha estat tallada durant hores i diverses estacions del metro de Barcelona s'han inundat. Els bombers han rescatat una dona i el seu nadó d'un vehicle que s'enduia l'aigua en una riera de Gavà. L'Audiència de Barcelona aplica l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira. Tenia oberta una causa per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Gonzalo Suárez, Goya d'Honor 2026, ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La Regenta, la sèrie Los Pazos de Ulloa o Remando al Viento. Va treballar amb Carmen Maura, Charo López i Hugh Grant, entre molts d'altres.
2: Esports. El Barça de bàsquet està visitant el Dubai de Xavi Pascual en partit de la segona jornada de l'Euroliga. El descans perd el conjunt blaugrana 52-37. També en clau blaugrana, però en futbol, Rafinha està substituït al descans de l'amistós entre Austràlia i el Brasil per molèsties musculars de la cuixa dreta. El Barça, ara per ara, no ha informat si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties. A la Lliga de les Nacions de la UEFA, la selecció espanyola s'enfronta a Croàcia, a Sevilla, a 8:45 del vespre. L'11 titular espanyol hi trobem Cubarsí, Lamine Yamal i Fermín. En canvi, descansen Rodri i Dani Olmo. Tampoc juga Pedri.
0: I ens falta el temps. Els ruixats intensos d'aquesta tarda han deixat registres de 107 litres per metre quadrat a Cassà de la Selva i encara se n'esperen d'intensos també a l'Empordà, com dèiem. A poc els ruixats marxaran amb l'arribada de la nit per deixar pas ja a una matinada tranquil·la arreu del país i demà boires matinals i temps més estable.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies. 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 81%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 8. El president de la Generalitat anuncia un fons dotat d'entrada amb 25 milions d'euros per comprar pisos de persones vulnerables a punt de ser desnonades. Al debat de política general, Salvador Illa també ha anunciat que la Generalitat participarà en compres conjuntes amb aquells particulars que no puguin assumir tota la hipoteca i més ajudes per a joves de fins a 40 anys que es compren un pis per primera vegada. El govern espanyol divideix en dos textos el decret amb mesures per l'habitatge després d'un nou estira i arronsa entre el PSOE i Sumar. L'un conté la prohibició dels desnonaments amb matisos i l'altre la pròrroga dels lloguers. Malgrat que els socis de Sánchez veuen pegues a les dues normes, la primera té més números que la segona d'aconseguir divendres l'aval del Congrés. I es manté l'alerta del Pla Inuncat davant la possibilitat de fortes precipitacions ara a l'Empordà. El rastre de pluges deixa un balanç provisional de més de 700 avisos als bombers i molts problemes de mobilitat. La Ronda de Dalt ha estat tallada durant hores i diverses estacions del metro de Barcelona s'han inundat. L'Audiència de Barcelona aplica l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana Marta Rovira. Tenia oberta una causa per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. I en l'àmbit econòmic us explicarem que la inflació s'enfila fins al 4,9% al setembre pels preus disparats dels combustibles. El govern espanyol reacciona amb un nou paquet de mesures anticrisi que inclouen una pròrroga dels descomptes als carburants i limitacions a l'encariment del gas i l'electricitat. Pel que fa a l'àmbit internacional, Estònia acusa Rússia d'un sabotatge a una fàbrica de drons en el que seria un nou episodi de guerra híbrida contra Europa. Brussel·les qualifica els fets com un acte irresponsable. El Kremlin nega les acusacions. I la ciutat de Lleida celebra avui Sant Miquel, dia central de les festes de tardor. Els balls populars han tingut avui protagonisme en unes festes sense incidents destacables.
2: Esports.
3: Derrota del Barça de bàsquet a la pista del Dubai de Xavi Pascual per 94-87 en partit de la segona jornada de l'Eurolliga masculina. Això pel que fa al bàsquet. En futbol, Rafinha ha estat substituït al descans de l'amistós entre Austràlia i el Brasil per molèsties musculars a la cuixa dreta. El Barça no ha informat si hi ha lesió o no, mentre que la Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties. I a la Lliga de les Nacions de la UEFA, la selecció espanyola s'enfronta d'aquí a 42 minuts a Croàcia, a Sevilla, a partir de 8:45 del vespre. Hi ha tres jugadors del Barça, l'11 titular de Luis de la Fuente, Pau Cubarsí, Fermín i Lamine Yamal.
1: I pel que fa al temps, recta final del dia amb ruixats localment intensos a l'Empordà i en punts del Pirineu. Demà dimecres el temps serà més tranquil, amb moltes boires matinals a les planes interiors i alguns ruixats de tarda dispersos pel Pirineu i al prelitoral. I demà les temperatures pujaran força.
0: 3CAT Info.
1: Passen gairebé 4 minuts de les 8 del vespre. Us informa Joan Vilaplana.
0: Entén el món que també...
4: Ràdio Arbúcies.
5: L'emissora que escolten les altres emissores.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 87%.

0: another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Estem amb tu des de 1985.
2: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
1: 107.6 FM.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.
2: Well, let's do it.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 95%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 95%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 95%.